0: aquella puerta.
1: Ana magale pel mele pel mele pel mele magale a tu sta pedali dune tu pel mele magale pegale sto mala pel mele kete pel mele eli pel mele magale pel mele pe kete magale pel mele kete pel mele tu sta pel mele pel mele o pa mele kele pel mele pel mele mele mele eli pel mele ta mele a tu gala ma tu mele kele pa ta pel mele pel mele o pa mele ata mala ga pe ale.